0: Quan per fi trobes un lloc on t'entenen, t'escolten i et cuiden, tot en Caixa. Caixa Popular. Cuidem les persones.
1: Comprueba que todo está más barato en Hiperver.
2: Emporta't fins al 8 de juliol una botella de detergent líquid Ariel Bàsic de 30 rentades per tan sols 6,50 euros. I per 2,99 euros el pots emportar una botella de 40 dosis de perfumador Cel de Primavera o Camp de Flores de la marca San.
3: Viatja en el temps i reviu la història. Del 3 al 5 de juliol, l'Ajuntament de Llutxent et convida a conèixer la figura de Jaume I i la història de la batalla de Llutxent. Gaudís de conferències històriques, jocs i tallers medievals per als més menuts, sopar popular i una gran ruta al Punt del Rei. Troba tota la programació a les xarxes socials municipals. No t'ho perdes.
4: Matricula't al campus universitari d'Ontinyent. Elegis entre Magisteri Infantil, ADE, Ciències de l'Activitat Física i l'Esport i Infermeria. Forma't en les titulacions del present i del futur. Complis els teus somnis al campus de la Universitat de València a Ontinyent. Viu una experiència d'alt nivell acadèmic a Ontinyent, ciutat universitària.
5: En AGM Cars son un poco obsesivos. Si hay un mínimo detalle, lo ven. Si hay un brillo fuera de tono, lo corrigen. Especialistas en chapa y pintura para todo tipo de vehículos.